0: connected to Selectech Music.
1: Hola, què tal, amics, amigues? Benvinguts i benvingudes a un nou programa. Un nou programa, sí, en Blue Radio, connected to Selectech Music. I qui vos està parlant? Pablo Grimaldos. Què vos pareix si comencem un nou programa en aquesta nova setmana? Recordar-vos que cada dijous de 22 a 23 hores realitzem Connected to realitza Connected to Selectech Music en Blue Radio, en la 90.2 de l'FM. També es pot escoltar per la nostra pàgina web www.blueradiofm.es. Bueno, doncs tenim ja la música preparadíssima, per a que podem gaudir conjuntament d'un boníssim programa, ja sabeu, com cada dijous, des de les 22 hores fins les 23, una horeta carregadíssima de bona música, música electrònica, uns bombos xulíssims, greus també xulíssims, uns bons baixos, un bon grup, com no, Bueno, donar-vos les gràcies per estar ahí cada dijous escoltant tant Blue Radio com Connected to Selectech Music. Així que vinga, anem a començar un nou programa. Prepara't, perquè això comença en res,

pues espere la setmana que ve. Espere que us hagi agradat moltíssim la sessió d'avui, eh? Així que ja sabeu que la setmana que ve estic així de nou, eh? I vos espere amb els braços oberts i vosaltres els pampos ben oberts per poder gaudir tant com jo de la sessió, eh? De Connected to Selected Music. Ja sabeu, cada dijous de 22 a 23 hores en Blue Radio, en la 90.2 de l'FM. Es podeu escoltar en la nostra zona, la Ribera, la Costera, la Vall d'Albaida, la Canal de Navarrés. I si no el trobes dins del radi de freqüència, doncs tens la nostra pàgina web, www.radiofm.es. Vinga, ara sí que sí, fins la setmana que ve. Adeu, adeu, adeu.

que mai amb la millor música tech house, techno, minimal house i progressive house. Aquesta serà la teva hora per a descobrir les profunditats de l'underground. El teu espai per a descobrir nous tracks, reconnectar amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connecta to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous de 22 a 23 hores.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

més clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en Blue.

dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

0: Conéctate al sentiment. Conéctat a VCF Media Radio. Conéctat al 92.6 FM.
1: Tornem a l'estadi de Sant Mamés per a contar-vos esta segona part entre l'Atleti de Bilbao i el València. Empat a 0 al marcador en els primers 45 minuts, que ja ho hem comentat, en una bona primera part del València, un València serio competint-li a l'Atleti de Bilbao. La llàstima ha sigut el penalt que ha errat, que ha fallat Hugo Duro, perquè si no estaríem parlant d'una altra cosa, però bona imatge, bona actitud de l'equip. N'hi ha que seguir igual en esta segona part, que va a començar sense canvis en el València. En l'Atleti Bilbao, ja ho hem comentat, en la primera part el canvi obligat per lesió de Nico Williams, ha entrat Iñaki Williams. Tot està preparat, Vicent Burguete, Ricardo Arias, per a començar esta segona part en Sant Mamés.
2: Josep Rovira, te vaig a donar una bona estadística, i és que el València, en datos de SofaScore, que és el, pues, bueno, la plataforma més fiable per a les dades, pues, promitja, hi ha una característica, una estadística que és goles esperados, que és la que te calcula, pues, les opcions de gol, els gols que tindrien que durar els equips si fora matemàtic el futbol. Entonces, el Athletic Club, que promitja un 0.38, i el València 0.97.
1: Bueno, pues a veure si se complís això, però ja diem, la primera part del València crec que ha sigut bona. La llàstima, ja ho hem dit, és el gol que ha fallat, pues, de penal tuvo Duro, està bé antixapilot al travesser, però la imatge de l'equip és bona i n'hi ha que seguir en esta segona part. Ricardo Arias igual, n'hi ha que mantindre la fe i l'esperança en els 45 minuts que tenim per davant.
3: Sí, però cometeríamos un error si nos conformamos con el 0-0, El 0-0 tienes que pensar en el minuto 90 y en el descuento. Aferrarse a él en el caso de que llegáramos a ese minuto y fuera el resultado igual. Todo lo que no sea luchar por ganar el partido sería, creo que sería un error. Yo prefiero perder un partido yendo a las claras a ganarlo que no buscar el 0-0 y perderlo.
1: Ojo, que no hay una falta Hugo Duro, ni una falta Hugo Duro, según Geray. El que ha chocado ahí el central del Atleti Bilbao, Hugo Duro, que se hace mal.
3: Tarjeta,
1: y la falta,
3: ¿no?
1: Es clara. No atrete. La falta es clara, sí, de Geray, el central del Atleti Bilbao, sobre Hugo Duro.
2: Se tocaba, pues, la gola, se tocaba la gola, igual algún golp en la...
1: No, pues, ateme. No, no va a pitar falta, No va a pitar falta.
2: Joder,
1: yo pensaba,
2: pues,
1: que
2: pues
1: sí,
2: es muy clara, es
1: pues
2: clarísima.
1: No va a pitar falta.
3: Se desentiende,
1: pues, el balón para Atleti Bilbao. A mí también va a pegar, pero y lo que está en Dienli Pepelu.
3: Se desentiende.
1: Y Hugo Duro al árbitro, pues.
3: Se desentiende, pues, por completo. Se desentiende por completo del balón y con las dos manos le empuja, le comete falta. No le deja ni participar en la jugada.
1: Pues, no, ni a
3: ¿para qué está el auxiliar? Me pregunto yo, ¿para qué está el auxiliar? Que lo habrá visto mejor.
1: Bueno, pues. Primers dos minuts de xoc d'esta segona part de Ciència Mamés, 0-0 el marcador, els mateixos en el València, encara que ha hagut un canvi tàctic, ha col·locat a Luis Rioja per banda esquerra, Luis Estara per banda esquerra i Diego per la dreta. Antara ha perdut la pilota, Guido Rodríguez la recupera, Leti Bilbao, se la emporta Iñaki Williams, la pilota Iñaki Williams busca la centrada, el balón per a Sancet, per darrere, venia Pepelu, li ha llevat la pilota, molt bé. Pepelu,
3: se mueve el
1: balón que acaba en el peus de Dimitrievski.
3: Se mueve el banco.

0: Qué horror, ¿eh?
1: De momento no. De momento no. Pero que el cambio táctico es a colocata el míster a Luis en la banda izquierda y Diego López por la derecha. El de Mesto igual. Fe en la micha punta Javi Guerra, perdaban de Pepelu y Guido.
2: El Valencia, bueno, pues Robi, que ara mateix, està, bueno, té en estadístiques més duelos guanyats que l'Atlètic Club i a banda també menys pèrdues. És a dir que el, no és solament una sensació que s'estiga per aquí entre nosaltres, que l'equip està fent un partit serio, és que realment també sí. En les xifres en la mà el València pues, té més gols esperats, més duelos guanyats i menys pèrdues.
1: Quanta imatge i sensacions, ja dic, jo crec que és bona la que ha oferit l'equip en la primera part, en eixa serietat, competint-li a l'Atleti de Bilbao. I, bueno, pues la llàstima, lo que hem dit, és el penal que Erra tuvo duro. Però, bueno, n'hi ha que seguir igual en esta segona part, buscar eixe gol que ens puga donar la victòria en este partit. Quan trau el gol, el fica ja en moviment Dimitrievski buscant a César Targa, se l'emporta al d'Aldaya. César Targa darrere per a Guido. Guido en la pilota va a canviar el xoc completament, buscava el passe a Gallab, no l'ha eixit i la pilota la recupera l'Atleti Bilbao, se l'emporta Iñaki Williams. Iñaki Williams ara perseguit per Luis Rioja, també ajudant defensivament Gallab per darrere, molt bé Gallab, molt bé Gallab, atent, li ha llevat la pilota Iñaki Williams.
0: No està preciso hoy Guido,
1: el balón, que jugue ya.
0: El partido que menos preciso, el partido que menos preciso lo veo a Guido, eh.
1: La pilota, ahí buscaba Hugo Duro, no ha podido arribar Hugo Duro. Y ahora Unai Simón, que colpecha en Yar, cambian la pilota territorio valencianista. Xomert en el bot y tarjeta groga para Xomert.
0: Vaya.
1: Tarjeta groga para Xomert en el bot. Ollán Sancet. La tarjeta groga para el central suís del Valencia.
0: También es barata, ¿eh?
2: Pues Ricardo, te voy a decir una cosa. A mí también me pasaba que, bueno, Ricardo Arias acaba de decir que a Guido Rodríguez no le estaba eché en precis. Pues Perara, DNU de 20 pases, 6 de 7 en camp rival, 14 de 14 en camp propi. Es decir, que no entenc, pero.
0: O sea, a la hora de participar, sí, está haciendo una actuación de la suya. Yo te digo, a la hora de ser preciso en la entrega.
1: Bueno, pues la falta ara que va a votar la Leti Bilbao, després d'aquesta tarjeta que li ha costat a Xomert. Baló penjat dins d'àrea el València, el baló l'havia tocat Renzo Sarabia i és córner. Pues va a ser córner per a Leti de Bilbao. Ese baló que penjat a Islària, la pentinà de cap Renzo Sarabia i la pilota que va a ser córner per a Leti Bilbao des del cantó de la porteria de Dimitrievski. De nou jugada, baló parat, de nou perill. De nou ahí intensitat i contundència defensiva. Tàrrega de cap, rebutjant ixa pilota, la volia recuperar Rego. Alejandro Rego, ahí la disputa en companyia de Diego López. Continua Rego, retalla Rego. Rego continua jugant, busca la centrada i ha ficat ahí el peu Diego López, però de nou desviar a córner, ara des de l'altre cantó. El córner per a l'Atleti de Bilbao des de la part esquerra de la portería
0: aquí,
1: del Valencia.
0: Aquí, como siempre digo, es fundamental ahora Dimitrievski.
1: Atenta a les marques, sí.
0: Exacto, en estos balones altos. Atenta
1: a les marques, que no n'hi ha esquentes a xustos defensius. El xoc aeri és perillós. Ojo, ixe baló. La pilota que la vol traure el Valencia. Arriba Iñaki Williams. El llançament, Selimbald. Selimbald a Robert Navarro. Ha buscat el llançament directe. Ni se rechaza ahí de Iñaki Williams. Se n'ha anat molt desviat fora de la portería del Valencia.
2: Pero fíjate, sí que el Valencia, per fijar un aspecte a corregir, sí que ha de conseguir que les segones jugades en els corners siguin segues, perquè per ara totes estan acabant en ocasions de l'Atlètic Club.
0: Yo creo que va a aguantar el míster al minuto 60 y va a sacar a Ramazzani y posiblemente a alguien del medio campo para darle frescura y seguir con esta línea de trabajo. Que puede ser Ugrinić, por ejemplo.
2: Bueno, incluso bueno, cambiar pues, el sistema y, bueno, o ficar a Ramazzani per Javi Guerra per dins y
1: un moment
2: per Omar Sadik. Ya veurem.
1: Está calfante en la banda, no més Urinić. Es Urinić el que veig calfar en la banda, no sé, tindrà algun problema Pepe Luguido. Pero es Urinić el que está calfante, l'únic jugador en la banda. Si no sé, ara sí, poc a poc anem incorporant-se, però almenys només Urinić calfante en la banda. Quan hi ha servici de banda, favorable a l'Atleti Bilbao. Ojo, se l'emporta Robert Navarro. Vol entrar Robert Navarro, Islària. Entra Robert Navarro. continua el jugador de Athletic Bilbao, la pilota Rere, buscando a Yuri desde la parte izquierda. Yuri que la torna a colocar para Robert Navarro. Ahí estaba Pepelu, Altai en la disputa de esa pilota que la acaba perdente. Pero estaba Molveara también la ayuda, sí señor. Renzo Sarabia en esa ayuda defensiva en Pepelu. Ayudante estaba ahí. Renzo Sarabia en la disputa en Pepelu, que se hace mal.
0: Es que donde vuelvo a reiterarme, cuando ves a un defensor que tiene el oficio que tiene de Sarabia, qué tranquilidad te da.
2: Y a banda, no disarli temps al rival para pensar.
0: No, aparte es que tampoco se complica la vida. Él, su trabajo.
2: ABC.
0: Y punto. Y nada más.
2: No calmes, tampoco.
1: Bueno, pues poco a poco van reincorporándose jugadores al Cafamenta, ahora es Unai Núñez también. Yo creo que van a incorporarse algún mes. Cuando entrado de banda Renzo Sarabia, buscando a Diego López, no arriba. El balón que se va fuera, la torna a Traure ahí. Era Jaureguizar de Cap. Y el balón de nuevo para Valencia. Renzo Sarabia, ojo que me entrega mal la pilota. El balón, y ese balón en las frontal. Estaba ahí al talle Vega ya. Le había quedado a Guruceta. Se esperdúes ahí, son perillosos. Se esperdúes con el siguiente Gutara. Es perillosos. Continúa el perillo, la portería de Valencia. El balón penchat. Ahora capa y banda izquierda que entra Robert Navarro. Torna a penchar la pilota. Tarra que la trau de cap. Y se balón Yuñat. Ya va Hugo Duro que no arriba la pilota. Ahora es Pepelu. La pilota para Sancet. Ojo el lanzamiento. Toca en Xomert. A ver, esa pilota ni a que ayuñarla. Y ahora ni a que ayuñarla. Javi Guerra. Le hace falta a Javi Guerra. Al jugador de Chilet y tarjeta groga para el jugador de Athletic Bilbao.
0: Bueno.
1: Per la falta a Javi Guerra. Ni había que expulsarse de montar ese domini. Y ayuñar cuanta avance esa pilota del área valencianista. Pues la falta que le ha fete Alejandro Rego, que le ha costado la tarjeta groga al mid-centre del Athletic Bilbao. Y el balón ya en movimiento. En este minuto 55. Deu de la segunda parte. Balón Yark. Buscaba ahí el pase. Ahí para Diego López. No arriba el Guajín. Ahora fica la cama Pepelu para enviar y se balón fuera. Espera que siga servicio de banda. Y así en la banda, pues mes jugador sin corporache al Calfamente. Está Jesús Vázquez, está Sadik, está Almeida, está Unai Núñez, está Urinic. Fendia la activa. Si es Calfamente en la banda, para que cuando considere el míster. Ferres, primers canvis, balón arrere. La Athletic Bilbao juga Gerai, pero el seu porter, pero no hay Simón. Va la presión, Hugo Duro. Trau Unai Simón en Yark. La pilota buscando a Guido Rodríguez, la toca de cap Guido. Ahora esa pilota que vuelan portarse el argentí, Guido Rodríguez. La toca Diego López, Guido y Diego López. Se va pero anda Diego. Ahora necesita ahí ayuda Diego, necesita ayuda. Busca y se pase a Rere B. Pero a Guido Rodríguez. Guido Rodríguez en cara a Imes Arrere buscando a Renzo Sarabia. Ahora se aporta la pilota César Targa. César me el balón, tocan la hiper a Pepelu, desdoblaba y se enanaba hiper banda. José Luis Gallá, ahora busca el pase, Xomer para Gallá y Gallá una otra vuelta a Rere. Espera que torne a jugar el Valencia desde Darrere. Guido Rodríguez, el argentí, en Renzo Sarabia, tocan la y Guido, superan líneas, el balón para Javi Guerra, abore Javi Guerra, busca el pase para Luis Rioja, abore Luis Rioja y la lleva Gorosabel, y la lleva Gorosabel de cap. Juan se preparaba para el remal Luis Rioja. La centrada era buena. La que le había colocado ahí para Luis Rioja. Pero Gorosabel atenta a enviar el balón a servicio de banda.
0: Qué pena.
2: Era muy buena, ¿eh? Era muy buena la ocasión para el Valencia. Que igual lo que buscaba y cree que ha encertado. Porque está en vez en mesas dos, Robi.
1: Ahora era la centrada de Pepelu a Lesmans. Del portero Unai Simón. Que busca el pase rápido para Robert Navarro. Barrenzo Sarabia. Berrenzo. Ve Renzo ahí, sí señor, Altai, el argentí. Volve Renzo Sarabia, anata Altai, imposarse ahí a Robert Navarro. Y el servicio de banda que va a ser favorable al Valencia.
2: De categoría a otra vegada, y esta vegada Camparrere, que igual es lo que más costa. Renzo Sarabia, lo que de ella, último apunt, es que cree que Corberán, el estoy sin B, lo de cambiar a Diego López per Rioja, porque Diego López en la primera parte no ha tenido casi participación. Y en esta, tanto en defensa como en ataque, por lo menos un poco más, le estén viendo.
1: Bueno, pues ahí traguente en Curtia, Dimitrievski, Espera que traga la pilota real el Valencia. Ahora está Rega, Dimitrievski, que va a colpechar en cama dreta. Llarga, buscando ahí a Renzo Sarabia también. Ahí a Hugo Duro, no arriba. El que sí que fa es Guido Rodríguez, que dice que el Baloisca se embacha fuera per banda. Y traga ya el Valencia la pilota Rere. Pera centrals, ayudándose ahora en Pepelu Tárrega. Pepelu, un buen trabajo, sí señor, ese pivo defensivo que voy a colocar el Mister Guido y Pepelu.
0: Deseo, solo deseo que se acierten los cambios y que den resultado, porque es tan difícil.
1: Bueno, ahora ese balón Yark, pero Hugo Duro que no puede arribar davanter madrileño del Valencia. Y el balón directamente a les mans del porter Unai Simón.
2: Sí, porque yo no voy a ser gafe, ni molt menos, pero no me da la sensación de que esté en prop del 1-0 del Athletic Club.
0: No, sino que tiene ganas de buenos cambios. El partido está ahora en un impasse que ni uno ni otro. Yo creo que ahora se tiene más temor porque te marquen, sí, que en ir alocadamente a marcar.
1: Tarjeta Pepelu. Tarjeta groga Pepelu. Agarrate ahí al jugador del Athletic Bilbao.
0: Pues puede ser.
1: Y tarjeta groga para Pepelu. Recuerden, va a percebus de sanción. Está Guido Rodríguez y Largi Ramazzani, ¿eh? Son las que estarían a Persevuch.
0: Pues mira, en esta jugada precisamente yo creo que Pepelu va a ser pasto de las tarjetas. Si había alguna duda en la banda, yo creo que no que se haya ganado el cambio, pero que
1: ojo,
0: sí que...
1: Ojo a Leti Bilbao, la pilota, pero Iñaki Williams, ojo Iñaki Williams, Dimitrievski. ¡Aparegó Dimitrievski! ¡Aparegó el porter del Valencia! ¡Pero a salvar al equipo de una jugada que era muy perillosa! Sabía que da sol Iñaki Williams. Se disposaba a rematar y a tapar el Stole Dimitrievski. La oportunidad mezclara para el Athletic de Bilbao. ¡Qué ve Dimitrievski una otra vuelta! El Salvador, en protagonista del Valencia. ¡Pero a tapar y se lanzamente! De Iñaki Williams.
0: Menos mal.
1: Ojo, ahora ese balón. La pilota y Dislaria. El balón muerto. Tenía que ayuñarlo. Finalmente. La Trechomert. Finalmente la Trechomert. Juan Dimitrievski era, se está en terra en problemas. Dimitrievski. Manebor y esa pilota continúa en perilla. De Athletic Bilbao. Era falta. Era falta en ataque del jugador de Athletic Bilbao. Aunque ahora que protesten. Y ahora Dimitrievski a terra. Sabía fer mal en esa última jugada el porter del Valencia, que ha estado decisivo. Salvador una otra vuelta, ¿eh? En ese mamá, Iñaki Williams. Guido Rodríguez también están problemas. Stole también. Había chocado ahí. Había habido una espenta clara de Iñaki Williams sobre Guido Rodríguez. Y es la falta que ha pitat.
2: En lloc de Stole... Stole Dimitrievski, Stole Don Dimitrievski, perquè què parades està fent en aquestes jornades baix pals. El seu rendiment, des de que se va lesionar Aguirre Zabala, ha sigut, vamos, immediat o no, la següent, almenys ja diem baix els postes.
1: Atenent ara els servicis mèdics del València, el metge Can Will, doctor Aliaga, Stole Dimitrievski, que s'ha fet mal en aquesta última jugada, en aquest córner que havia votat l'Atleti de Bilbao. Però molt bé Stole Dimitrievski, sí senyor. I s'ha jugat amb Iñaki Williams i ha sigut després en el córner quan s'ha fet mal el porter de València, que estan atenent-lo ahí sobre el terreny de xoc de l'estadi Sant Mamés. El xoc parat, atenent a Dimitrievski.
2: Pues el València que este es... Pauses, un poquet de hidratació, entre cometes, poden ser claus per a que Corberán doni instruccions, sobretot si, clar, perquè això és important, òbviament, en primera divisió, al igual que veu el míster el partit, pues no solo està ahí, està el segon entrenador, també els analistes a l'altura de les grades, així que si detecten alguna cosa que tenen que canviar durant el partit, pues aprofiten aquestes pauses per a comunicar-les, així que pot ser curiós. Ahí Dimitrievski, ahí ho veiem, és en les cervicals, Robi? És com...
1: Sí, estan ahí, estan protestant els jugadors de Athletic Bilbao perquè diuen que Dimitrievski està perdent temps.
0: Haciendo cuentos.
1: Però bueno, sí. Anem a veure.
0: Es que le hace falta a Geray, ¿eh? En la jugada que sale a despejar,
1: Protestar un poco emocionado. No sé si está un poco el doctor.
0: Le desestabiliza ayer.
2: Sí, está mirando cosas de la vista, sí. Robbie. Está parva de Chanfort, de Dimitrievski.
1: Igual puede ser que estiga un poco emocionado el colp.
2: Pero ya está bien.
1: Sí, un poco el protocolo que marca ahí, Medic. Es el que le ha fet el doctor Aliaga. El meche camp del Valencia, pero va a poder continuar. Stole Dimitrievski en este minuto ya 63 que estén. Diwitz de la segunda parte. Ya va Dimitrievski a ficar la pilota en movimiento. Baló amunt, buscante a Diego López. Sabore Diego López a la pilota. Diego López la volía a jugar sobre Hugo Duro. Hugo Duro en el balón, el rechaz que el vol traure l'Atleti de Bilbao. Ixa pilota que la vol jugar ahí Robert Navarro. Se la emporta l'Atleti de Bilbao. Ojo, ixe balón de Joan Sánchez. Llarga per Iñaki Williams. Però ahí estava bé el porter de València per a fer-se en la pilota, perquè no ha arribat Iñaki Williams en l'Atleti de Bilbao. Que está preparando un cambio ya, un altre cambio. Ernesto Valverde preparado para entrar al terreno de choque. Alex Berenguer, el dorsal número 7, para entrar al terreno de choque en este minuto 64 que se va a cumplir.
2: Posiblemente el mejor argumento ofensivo que tiene el Athletic Club.
0: El jugador más temido en estos momentos. Pero bueno, ojalá lo metan banda izquierda, porque se va a enfrentar con uno que lo va a tener difícil.
1: A lo que trao Dimitrievski buscando a Guido Rodríguez. El balón para Valencia desde darrere. Centrals que la bola entra ahora. Tárrega y Xomert. Xomert a la pilota. Xomert y Tárrega. Tárrega en curte buscando ahí a Guido Rodríguez. Guido, el balón había ixit. Y es servicio banda favorable al Atleti de Bilbao. Mantén está el cambio. Ahí entra Les Berenguer y se va Ollán Sánchez.
0: Bueno,
1: Berenguer, pero Ollán Sánchez es el cambio.
0: Tampoco está mal el cambio, Quitas a alguien que juega por el interior y metes a uno que descaradamente va a ir a jugar en banda.
1: Ahora que vuelta ahora César Targa se la emporta al central del Valencia y superan líneas. César Targa se va sol, escapa muy, pero está molta sol, necesita ayuda. César Targa que cao que per la pilota. Y ahora ni hay que tornar porque contra Colpechenech recupera el balón la de Tibilao desde la par dreta. El balón buscante Iñaki Williams. Ve Xomert imposándose ahí. Iñaki Williams ya trae la pilota a Gallá. Pero al Suiz Xomert también el balón. Continúa Xomert a la disputa y esa pilota. Cao Xomert. Y han fet falta al Suiz. Y el balón que va a ser per al València. Se preparen els canvis, Se preparen els primers canvis en el València. Va Urinic i va Sadik.
2: I Rubí,
1: Urinic i Sadik.
2: M'ha paregut sentir que abans, quan has dit que estava encalfant en la banda, no has dit Ramazzani?
1: Està Ramazzani ara també, sí.
2: Ah, val,
1: està Ramazzani, però els primers canvis ja estan preparant-se així. Filip Urinic i Sadik Umar.
0: Pepe Lu està con tarjeta, no?
2: Sí.
0: Pues creo que va a ser un candidato. No se puede arriesgar.
1: Bueno, pues 66 de partit, 21 de la primera par. Continúa el 0-0 el marcador entre el Atleti de Bilbao y el Valencia en este partit importantísimo. El balón ahora que juega Javi Guerra. Busca Luis Rioja. Luis Rioja a la izquierda, pero José Luis Gallá. Gallá y Luis Rioja. Pero banda izquierda, busca la central Luis Rioja. El balón que trau. Atreta ahí la Leti Bilbao, enviante ese balón fuera. La pilota ahí, que la atrete Vivian.
2: Uf.
1: Que se gusta tres descambios, que hace la Leti Bilbao, Vivian Ara y Geray como a centrales.
0: Sí, por la por, ¿no, Vicent?
1: Sí, por la por, sí.
2: O sea, correcto, un Vivian que sí que es de ver es que no está teniendo el seu millor any. De fet, van ara a esa Eurocopa i és possible que se quede fora d'ese Mundial, almenys en les quinieles. Així que ja cal aprofitar, quan un central està un poquet baix de estat, un poquet baix de forma i d'ànims, pues ja cal aprofitar ahí per a fer mella i per veure porteria.
1: Bueno, pues ara l'Atleti Bilbao que juga la pilota per a Robert Navarro des de la banda dreta, atacant ahí la porteria de València buscant el passe. Ahí per a Alex Berenguer. Ahora es ese balón de nuevo para Jaureguizar. Jaureguizar y Yuri. Entran per esa banda esquerra. Ahora ya replegate a chunta líneas el Valencia. Y ahora el Etibló y le costa más. Rego. De nuevo. Buscando a Yuri. Yuri Berenguer. Ahí está Alex Berenguer. Ojo que este en el U contra Ufa mal. Berenguer que busca la centrada. Y ahí Altai Guido. Altai Guido. Davanta Alex Berenguer. Y el córner que va a ser para Leti de Bilbao.
0: Empiezan a subir las pulsaciones.
1: El córner que va a ser para Leti de Bilbao. Jugada balón para De Nouper y atensa ahí. Alex Márquez con DMI. Contundencia defensiva. Orice balón. Hugo Duro que la 3 de cap. Ayuñan la pilota. El balón que él recupera Vivian. Vivian que la volvía a colocar y la coloca para Iñaki Williams. Ahora Iñaki Williams busca la centrada. La trao Guido una otra vuelta al balón. Ha tret Guido el balón. Pues va un triple cambio, porque va también Ramazzani. Va Ramazzani, Urinic y Sadik. Va un triple cambio el que va a hacer el míster Carlos Corberán. Ahí está preparado Ramazzani, Urinic y Sadik. A buenos jugadores que se van, pero es un triple cambio de Isida. Se va Hugo Duro.
0: Diego, Hugo y Pepelu.
1: Se va Hugo Duro. Entra Sadik. El primer de tres cambios. Se va Diego López. Y entra Ramazzani. Y se va Pepelu. Y entra Urinic. Pues ahí están Hugo Duro, Diego López y Pepelu, que se retiren del terreno de choque. Tres jugadores de refresh que les matéis exposiciones. Sadik per Hugo Duro, Urinic per Pepelu y Ramazzani per Diego López.
2: Pues ahora el Valencia que cambiará. Cambiará de guío. Ahora ya no será un choque como el que envisaste. Yo creo que ahora igual busque més verticalitat, més desmarque entre Sadik i Ramazzani, més combinació en tres quarts. Crec que és el que fa falta, perquè la València li està costant un poquet més a plegar al camp rival i sobretot encadenar ahí perill. Sí que és de veres que si no, com en la primera part hem tingut pues, igual més perill que l'Atlètic Club, sobretot també per ese penalti, pues en la segona part jo diria, Robi, que pues, Unai Simón no està siguent pràcticament protagonista.
1: Bueno, pues veurem els canvis. Evidentment, però buscant refrescar l'equip, pues canviar coses i millorar també, pues aprofitar la velocitat de Ramazzani per banda, pues també el treball de Urinic i ara Sadik, perquè evidentment tant Pepelu com Diego López com Hugo Duro s'han desgastat molt i són jugadors de refresc. L'Atlètic Bilbao també ha fet més canvis, acaba d'entrar Unai Gómez i Vesga. Iñaki Vesga. Bueno, pues
2: Miquel.
1: Va al servicio de banda, favorable Miquel Vesga, sí. La treta de banda para el Atlètic Bilbao. Lo de Islaria, ni hay que ayuñarlo. A Bore Ramazzani, que voltró y esa pilota. Yarga y para Sadik, a Bore Sadik, Javi Guerra. Javi Guerra, Ramazzani, se la emporta Largi. A Bore Ramazzani, el balón ya para Luis Rioja, contra el Luis Rioja de Islaria. A Bore Luis, continúa Luis. Luis ya se ha quedado a soles, ya se ha quedado molto a soles. Luis Rioja busca la centrada, Sadik, gol.
3: ¡Vamos!
1: ¡Gol! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Gol! ¡El gol de Sadik! ¡El gol para encarrilar la victoria para Gut Sadik! ¡Para marcar en el 71 para ficar el 0-1! ¡Ahí estaba Sadik Umar! ¡Rematan de capa! ¡Qué buena! ¡Com Lila colocada ahí en esa banda izquierda! ¡Luis Rioja y Sadik ha ficado el 0-1 para encarrilar una victoria que puede ser importantísima! ¡Qué ve Sadik! ¡Qué ve Luis Rioja! ¡Com se la nata! ¡Com lo ha colocado ahí de capa! ¡Ahí de capa marcada! ¡Sadik Umar!
0: Cómo se anticipa, Pero sobre todo que ha jugado donde Luis, Cómo aguanta la presión de los defensores y qué buen centro mete,
2: Rioja de Borisa mueve y fixeu vos que vos sabía que Vivian no estaba en el seu mejor momento y había que buscarle la vuelta y Sadik que se anticipa a un Vivian que estando en el seu momento ni de coño dice que el davanter se anticipa.
0: Jugada de contragolpe Perfecta, casi perfecta.
2: Molt bona, que al final, sí senyor. El entrada de Grinic, Ramazzani i Sadik, el partit anava a canviar. De fet, al València li convenia més en este moment. Ara ja no, però en aquest moment un partit d'ides i venides que un partit posicional, perquè estaves molt junt de l'àrea de l'Atlètic Club. I els tres punts que ara mateix són d'or, ara mateix 42 punts del València.
0: Importante, de verdad.
2: I és molt important.
0: Oh, qué largo se va a hacer. Lo que queda.
1: Bueno, pues ahí está el gol de Sadik. El gol de Sadik per avançar a València al marcador, per a ficar-se per davant. I ara també n'hi ha que saber jugar el partit. Ara també tenim que saber jugar el partit. Ricardo Arias, després d'este 0-1,
0: Hombre, y más que lo has hecho desde que ha empezado el partido, Muy bien.
1: Bueno, pues el gol de Sadik que fica el València per davant al marcador, que seria una victòria importantíssima. I Xosan Elach, 42 punts, que ens donarien molta tranquil·litat, però encara queda molt. N'hi ha que continuar lluitant i disputant este partit fins al final. Ara està en fora de joc Sadik, que se passe que li havia col·locat Javi Guerra. Però evidentment este gol ens té que donar moral, confiança, perquè l'equip estava bé. L'equip estava serio, estava ordenat, estava fent un bon partit així a la catedral en Sant Mamés. I ara este gol, estar per davant al marcador, té que reforçar-nos encara més
0: i la primera,
1: en tot el que esté dient.
0: Rovira, la primera pelota que toca, Però que bien s'anticipa, que bien sabe ver el movimiento de Luis.
2: I el balón el fica, aún té que ficarlo.
1: La jugada és bona, Javi Guerra lluitant-la. Llançant a Ramazzani a Rioja, i Rioja ficant una centrada sensacional i rematant de cap, impecable Sadik Umar. Bueno, però n'hi ha que continuar.
0: Hemos hecho lo difícil, Robi. Ahora
1: 75, 30 de la segona porta.
0: Ahora tenemos que hacer lo super difícil, que es saber jugar los 15 minutos, esa templanza que necesita el partido ahora. No perder balones, hacer las posesiones muy largas.
1: El balón Iñaki Williams, el balón centra Dislari. ¡Ojo el remate! ¡Dimitrievski ha aparegut una otra vuelta! ¡Quina parada de Stole! ¡Dimitrievski, salvador! ¡Salvador Dimitrievski! ¡Quina parada acaba de ver ni la treta Unai Gómez! ¡El remate Unai Gómez a Navadins! ¡Y ahí estaba Stole Dimitrievski para hacer una otra parada! ¡Pero aparecer! ¡Ahí el salvador del Valencia! ¡Quina matrete! ¡Stole Dimitrievski! ¿En qué momento está el de Macedonia? ¡Espectacular! ¡Stole Dimitrievski!
0: ¡Dios santo!
2: ¡Mare me guarrobi! ¡Se ha estirado como una... como una goma de chicle! Stole
0: es muy similar la jugada a Sadik, pero desde más, pero más lejana.
2: Muy similar, y cuidado, porque ahora que estaba mirando que el remate ha sido de Unai Gómez, al Valencia le pot convindre moltíssimes partir de corre-calle, perquè ara mateix Robi i Ricardo, el mig del camp de l'Atlètic Club és molt lento.
1: Una volta penja dins l'àrea. N'hi ha que treure aquesta pilota. Vinga, ara també n'hi ha que
0: tindre un poquet de control del partit i pararlo,
2: perquè sí, però Vesga, per exemple, és un jugador que li costa moltíssim.
1: Però ara ells estan apretant-nos, evidentment. Ells estan jugant a Europa. Esta derrota per ells és un pas enrere. I ara van a apretar-nos i van a exigir-nos molt. Per això nosaltres, el que diem, tenim que saber jugar este partit, tindre un poc el control, parar el partit, tirar també de lo que se sol dir, ixa experiència. Quant ara és Àlex Berenguer el que juga. Ja dic que l'Atleti lo ara en terreny de xoc del València, apretant-nos ara. Ixe baló per a que jugue ahí Jaureguizar. Buscant el passe dins l'àrea per Iñaki Williams. Xomerta corner. Ara ells ara estan buscant a la desesperada empatar este partit. Consigue després del gol que ha marcat Sadik. Però ja diem, ahí ha aparegut providencial Dimitrievski. Quina parada li ha fet a Unai Gómez. Quina parada, quina mà li ha tret salvadora perquè anava dins. Ha volat Dimitrievski, se va a traure el córner, a veure si va a l'Islària. Xa pilota, n'hi ha que allunyar-la, la trau Luis Rioja. La tret i l'ha allunyat ahí Luis Rioja, ni se corre, que havia votat l'Eti Bilbao. La pilota continua sempre a d'ells. Hi havia dos balons Desde el terreno de choc, dio el árbitro.
0: Bien, Luis, bien. Balón ahora fuera de San Mamés, lo más cerca.
2: Cada vegada que veig repetida la parada de Vitesky, me pareix millor encara. I també, ja que ara, com deia Ricardo, balón fuera de San Mamés, perquè això és com tot, és més difícil.
1: Ojo, ese balón se va fuera. Se va directament fuera, millor. Va ser treta de porta de València. Ricardo, tenim que saber jugar el partit ara, eh? Ells ara mos van apretar, mos van exigir.
0: Ni ha que
1: pararlo, ni ha que tirar... d'experiència, d'ofici, tindre l'ofici, tantes voltes que hem anomenat, pues ara n'hi ha que tindre ofici, saber jugar el partit, parar-lo quan toque, en fi, tot això, que Ricardo Arias sap ben bé.
0: Pues sí, es lo que queremos, ¿no? Que sepan aguantar ahora las embestidas del Athletic, porque se van a vaciar ahora en ese tipo de jugadas, y sobre todo Según van pasando los minutos, aún más, ¿no? Y cuidadito con las jugadas tontas, y sobre todo el peligro, rápidamente alejarlo de tu portería.
2: Pues una cosa, pues vamos a ir parlant de ofici. La mitjana d'edat del València és més major que la de l'Atlètic. L'Atlètic està en 27-4 i el València en 28 anys. Així que a veure si es nota ara en els últims minuts, si tirem d'ofici per mantindre un resultat que és quasi més difícil de mantindre que d'aconseguir.
1: Oh, una victòria que seria importantíssima, ja dic, en això s'han elatx. 42 punts que te donarien, jo crec que molta tranquil·litat i la permanència pràcticament virtual, però bueno... No n'hi ha que cantar victòria, que encara queda molt. Estem en el minut 79, 34 de partit. Estem en el tram final d'encontre i juga l'Atleti Bilbao, que ells volen empatar el partit com siga. Estan lluitant per Europa i este resultat és un pas enrere per a ells. El baló ara que tracta de jugar a Àlex Berenguer per banda esquerra, buscant el passe per a Jaureguizar. Ara hi volia tallar Ramazzani. El baló de Gerai arrere buscant a Vivian. Vivian en la pilota. Vivian que vol canviar el xoc, que buscar el passe ahí per a Gorosabel y Vivian arrere, de nou per a Gerai per a que traga la pilota.
0: Escolta
1: a l'esquerra, estava Yuri, a veure Yuri que la vol col·locar.
0: Fíjate.
1: El passe per a Berenguer en la frontal, retalla Berenguer, vinga, molt bé Javi, molt bé Urinic, ojo que ha perdut la pilota, la recupera Nic una altra volta, Guido, el balón en la frontal, la pilota per a Gorosabel, la pilota per Iñaki Williams, ha esbarat millor, i el baló que se perde per línia de banda a favor del València. En calma i en tranquil·litat a Luis Rioja. Clar que sí, home. Calma, tranquil·litat. Estem el 35, 80. 10 per arribar al 90, més el que afegisca l'àrbitre. I el València guanyant 0-1 amb el gol que ha marcat Sadiq Umar, que ens pot donar una victòria que seria vital per la permanència. Allà va tros de banda el València, la pilota muy bien, la fica José Luis Gallá. Guido, el balón que vol recuperar el Athletic Bilbao. Guido, disputante esa pilota, la lluña Guido. El balón Yark, que recupera Gerai, pero el Athletic de Bilbao. Gerai en la pilota, la vol chugar, buscar esa banda esquerra, pero Yuri, el balón toca en la hija Ureguizar. Ahora para Alex Berenguer, amb la pilota, la va penjar Berenguer. Ojo que entra Iñaki Williams, la coloca arriba, la pilota a la frontal de l'àrea. I se volen altra volta en el rechaz, espera Deitch, per a l'Atleti de Bilbao. Ahí n'hi ha que eixir, va Sadiq Umar, a veure recuperar la pilota Javi Guerra. El baló que ha tocat el jugador de l'Atleti de Bilbao, Miquel Vesga. I la pilota que va a ser nostra.
0: Hay que morder, hay que presionar ahí en el medio campo, que como robemos un balón, lo vamos a hacer el segundo. Ellos están totalmente volcados y encima además la gente que tiene atrás son lentos de por sí.
2: Sí, la verdad que tanto a Gorosabel como a Gerai como a Vivian, Yuri es otra cosa, les costa un animal a correr para carrera.
0: Hay otro cambio.
2: Y tú tens...
1: Va un cambio. Va a entrar Unai Núñez. Va a entrar Unai Núñez al terreno de choque. El central basque, el jugador ex del Athletic Bilbao. Es un partido también especial, pero Unai Núñez se retira. Javi Guerra. Y va a entrar Unai Núñez.
2: Y así entra
1: Unai Núñez. Aplaudiments. Era el central del Valencia, ex del Atleti de Bilbao. Y se va a colocar. Pues en una defensa de tres centrales.
0: Estos partidos son los que curten a jugadores como Javi. El saber jugar con este tipo de sufrimiento. Si lo sumas a la calidad que pueda tener un jugador como Javi, es lo que lo curten. Y la verdad es que hoy lo ha sufrido, pues, Javi, ¿eh?
1: Replantejament tàctic que fa el míster Carlos Corberán, col·locant tres centrals. La entrada de Unai Núñez, en Xomerte i en César Tàrrega.
2: Pues Javi Guerra. Hi ha un famós actor que en l'entrada de Unai Núñez entra en joc perquè, recordem, la famosa ley de l'ex, que es diu que pues els jugadors solen marcar als seus ex-equips, així que a veure si és de veres.
1: Va el córner.
2: I Unai Núñez pot marcar algun gol.
1: Va el córner per a l'Athletic Bilbao, minut 83, va les Berenguer des del cantó de la porteria, Stole Dimitrievski. Allà va Berenguer, la pilota munta, obre ixe baló, directament a les mans de Dimitrievski.
0: Quédate media quan hora ahí.
1: Quan s'ha fet mal Xomert, està Xomert en terra. Està Xomert en terra, és... No sé si és Xomert, sí.
0: Sí.
1: És Xomert el que s'havia sí, fet has, mal en no, aquesta jugada.
0: Ha sido con Unai. Ha sido con Unai. Porque se va corriendo de donde está. Ya verás en la repetición. Algo le ha hecho.
1: Bueno, pues
0: nosotros
1: se va a recuperar Xomert.
0: Estem
1: en el minut 83. Minut 83.
0: Ah, no.
1: L'Atleti de Bilbao ahí, ara els seus jugadors. Dimitrievski a terra.
2: Dimitrievski
0: a terra. Se choca con Unai.
2: Robi, se choquen Unai Núñez i Xomert cap en cap.
0: Cerró.
1: Dimitrievski a terra, està en problemes el porter del València, així estan protestant perquè diuen que és cuento de Stole Dimitrievski. Per això la bronca de Samamés, però Stole Dimitrievski diu que entren els servicis mèdics. Diu que entren els servicis mèdics i allà va el doctor Aliaga a atendre Stole Dimitrievski en este tram final de partit, en este minut 84. Ahí están les señales horàries, les 6 de la vesprada. Minut 40 la segona part, 85 de partit, el xop parat, atenent a Stole Dimitrievski, el porter del València.
2: I Julen Calfante, Robi, Julen Calfante en San Mamés, en sa casa. Bueno, encara que la seva casa és Mestalla, però ja manté la gent. Ja que vore, perquè és molt important tindre a un porter com Dimitrievski, en esa veterania, en esa... bueno, és un perro viejo, no, Robi? Però bueno...
1: Sí, home, anem a veure. Quan ell ha cridat als servicis mèdics, perquè no se trobarà bé, no sé. Ara el doctor Aliaga està dient-li a la banqueta que està bé, que pot continuar, perquè estava calfant Julen Aguirre-Zabala en la banda, però el doctor Aliaga ha dit que pot continuar Stole Dimitrievski en este tram final de partit, així en San Mamés, en este minut 40-85 de partit. El València fent valdre el gol de Sadiq Umar per a guanyar este partit, que seria importantíssim, vital per la permanència, però encara queda molt. I és ara l'Athletic Bilbao el que fica de nou la pilota en moviment. Ixe baló és Gorosabel, buscant Iñaki Williams de la banda dreta. Iñaki Williams encarant, busca el passe per a Gorosabel, no serà entès millor. Trau el baló Filip Ugrinic, però no ha pogut connectar Filip Ugrinic ni en Ramazzani ni en Sadiq. I la pilota la torna a recuperar l'Athletic Bilbao. El baló per a que jugui Yuri. Yuri Berenguer per banda esquerra, atacant ara la porteria del València. L'Athletic Bilbao vol empenjar aquesta pilota dins l'àrea, vol el baló amunt. Xomer que la vol traure, també l'acompanya Luis Rioja. Ojo el rechaz que la replega Gorosabel. El baló dins l'àrea, aquesta pilota n'hi ha que allunyar-la d'ahí. El baló que li queda a Jaureguizar. Jaureguizar busca el passe, el baló, la treta i el València defensant en ucle siguiens, el llançament fora. La jugada estava invalidada per fora de xoc. La jugada està invalidada per fora de xoc, però València i patint, rabiant, defensant en tot en, este, en esta jugada de l'Atleti de Bilbao, que tractava d'arribar a la porteria el València, i en els minuts finals, en els minuts decisius, el València sí en San Mamés, defensant en tot el que faça falta per a que no se pugui escapar esta victòria vital. Tres punts vitals per la permanència. Tretien llarg, el baló llarg, Dimitrievski, ara n'hi ha falta de Sadiq. Ara n'hi ha falta de Sadiq, diu l'àrbitre. Y el árbitro que se va a la banda. El árbitro que se va a la banda a advertir a Carlos Corberán. Se va a la banda a advertir a Carlos Corberán. Y el balón de nuevo en movimiento. Tram final de este partido en minuto 86 de partido, 42 de la segunda parte. El Valencia guanyant 0-1. Trau la pilota Guido, la lluña, llarga y per a Sadik. Corre Gerai, Gerai i Sadik. Sadik entropesa i el balón acaba en les mans de Unai Simón. La pilota per a Leti Viló, toca baixar, toca defensar al València. Vinga, que estem ja en els minuts decisius, en els minuts finals. I ells ara van apretant-nos, van exigir-nos molt, van a buscar el gol a la, a la desesperada. Penxe la pilota en la frontal de l'àrea, la trau Tàrrega, Sadik. Ojo, ixa pilota, continua en poder a Leti Viló. Ahí va Dimitrievski, la protegeix en Unai, Núñez i César Tàrrega. Y el balón para Stole Dimitrievski. Vinga, la tienen que pasar el minuto. Que no se juegue res, Ricardo, lo que se suele decir. Que no se juegue res, Sara. El ofici més que mai de l'equip que està present. Ojo que reneix la pilota Sadik. Ha tractat de sorprendre Sadik des de lluny. Ahí a Unai Simón. Però ahí li haguera pogut passar Sadik a Ramazzani, que s'ha precipitat un tant el davanter del València. Quant ara ataquen ells, encara que vol recuperar la pilota Guido Rodríguez, a veure que se l'emporta Guido. Guido el balón per a Sadik Umar, a veure Sadik que s'emporta la pilota, Sadik amb el balón. Sadik que busca el passe ahí per a Renzo Sarabia, ojo ahí a Renzo que buscava la passada, el balón no ix, continua Renzo Sarabia en la pilota. Berenguer que arriba ixe balón. Estem en el 89, anem a estar pendents, el temps afegit, que és molt important el que li quede a este partit, perquè és el que li quedarà al València per a defensar el gol de Sadik, que està donant la victòria. El balón de Yuri, Yuri la pilota per a Jaureguizar, ahí talla Beguido, però el rechace és una altra volta per a Leti Bilbao, per a Gerai, Gerai i Vivian. Vivian buscant el passe a Incurtet per a Gorosabel.
0: Gorosabel
1: per a Iñaki Williams. Iñaki Williams ahí en 40, Gallà, obre Gallà, ve Gallà el tall, ve Gallà el tall per a enviar la pilota fora. Vinga, que se va a complir el 90, se va a cumplir el 90, anem a estar atents ahí al temps afegit. Penxarà la pilota Leti Bilbao, el balón munt, ahí estava Dimitrievski, ahí estava Dimitrievski per a fer-se la pilota. Ahí el porter del València, Salvador Heroi, també avui, senyor, en parades decisives importants. 7 minuts és el que li queda al partit, 7 minuts de temps afegit, un món encara.
2: Pues, Robi, te vaig dir una cosa, esto es coincidencia del destí. 7 minuts, com els 7 anys que duem sense sumar 3 punts de Sant Mamés, i és possible que este any, per fi, 7 anys després, pues, puguem...
1: Vinga, va, vale, anem allà, a veure si és de veres. I el València en estos 7 minuts d'afegit pot aconseguir aquesta victòria final, però ara va apretar la Leti Bilbao, ojo, aquest baló, que trau Guido, vinga, aquesta pilota, n'hi ha que allunyar-la, finalment l'ha tret Ugrinić. Finalment va ser Ugrinić, se prepara Jesús Vázquez també per entrar al terreny de xoc. Demana Carlos Corberán intensitat als seus jugadors. Vinga, tensió competitiva fins al final. No n'hi ha que baixar els braços, no n'hi ha que rendir-se en este tram final de partit, en estos 7 minuts que queden. Vinga, n'hi ha que defensar la victòria, que és importantíssima. Ara és banda per a Leti de Bilbao. El balón que trau ja l'equip basc. La pilota en moviment, la volen jugar ells. El balón per a Leti Bilbao, penche la pilota Jaureguizar, ojo el remat, Dimitrievski, el remat de Guruceta de cap, ha parat ben col·locat, estava ahí Stole Dimitrievski per a fer-se amb la pilota. Quan ja estem en els 7 minuts d'afegit, ja s'ha complit un minut. Prepara con 10 Jesús Vázquez per entrar al terreny de xoc, pilota llarga buscant a Sadik, a veure Sadik en la disputa en Gerai. Sadik i Gerai, Sadik, Luis Rioja, se l'emporta Luis Rioja, se l'emporta Luis Rioja, la pilota busca el Ramazzani, a córner, a córner.
0: Però estar media hora para sacarlo.
1: Que ve Luis Rioja, com li havia col·locat la pilota Luis a Ramazzani, i a córner ha enviat ahí Yuri,
0: ahora
1: i se való.
0: Que se queden en el córner ahora ahí, que pasen 2 o 3 minutos.
1: Pues allá va Luis Rioja a traure el córner. Ja han passat 2 minuts del set que ha afegit l'àrbitre, encara ne queden 5, encara queda molt, però n'hi ha que saber jugar estos últims minuts. Ahí està el València buscant el pas arrere, Guido ha tret el córner arrere, la pilota per a César Tàrrega, César Tàrrega i Xomert, Xomert una altra volta buscant el passe Verá Guido Rodríguez. Guido ahora pincha la pilota, pero el avantaje va a ser. Verá Geray, ahora que aparece Urinic, pero no pudo arribar Ramazzani. Es la Leti Bilbao, Jaro Eguizar, el que trae la pilota, Monte Eichara. Y si Rapic, en ese balón de Mikel Vesga. A la derecha, pero Gorosabel, Gorosabel, Jaureguizar, Jaureguizar en el balón, talla Beguido, arriba Ramazzani, venga, Tequisi Rapi Ramazzani, venga, esta es nuestra, ahora Ramazzani, Sadik, Sadik Ramazzani, se va en autopasada, pero ya paregut per darrere Mikel Vesga, per a ficar la pilota, pero Unai Simón, que la trao ya llarga, y se baló per a Yuri, Yuri buscante el pase, ahí per a Iñaki Williams, y la centra de arrere.
0: Buscar los córneres, hombre, para pasar tiempo, para que transcurra el tiempo, hombre.
1: Queden cuatro minutos. Queden cuatro minutos. Araurinic, que ayuña la pilota a la portería Leti de Bilbao. Cuatro minutos queden en cara del set que ha fechit l'àrbitre. Este final de partit més emocionant que mai. Así en Samamés, el València está guanyant amb el gol de Sadik. Pero en cara ni habrá que patir molt, ni habrá que defensar molt. Si volem aconseguir la victòria, Iñaki Williams, el passe ahí per a Geray, Geray que penja la pilota, busca Gorosabel, ahí la toca, Gallà córner, ha tocat, era Luis Rioja,
0: Ai.
1: El que havia ficat el cap per a desviar a córner, la pilota per a l'Atleti de Bilbao,
2: pues
1: en ese córner des del cantó esquerre. Pues queden 3 minuts. Se va a trobar el córner. Jugada a balón parat. De nou perill. En la portería del València. Hay que defensar. Y se corre. Y se va a munt. El remat per dalt.
0: Bueno.
1: El remat que se va per dalt de la portería. De Stole Dimitrievski. Queden 3 minuts. Vinga, queden 3 minuts. Li queden al València. Per a saltar de nou Samamés. Per a tornar a guanyar. Así en la catedral. Que feia molt de temps que no guanyava. Des de la temporada 2019, 7 anys, 7, que no ha guanyat l'València i està guanyant en un partit que és vital per la permanència, 42 punts que ens poden donar la tranquil·litat, la permanència virtual en esta lliga tan apretada. Allà va treure Dimitrievski, el valor de Stole, llarg, buscant a Sadik Umar, arriba Ramazzani per banda, però n'hi ha falta a Sadik sobre Yuri. Ahora está preparado el cambio, Jesús Vázquez. La banqueta del Valencia está advertiendo el árbitro, la banqueta del Valencia que no isquen, que es mantingen. Y va el cambio. Ahora el cambio. Está Jesús Vázquez. Había tret, pero va el cambio primer. Se va Renzo Sarabia. Se'n va Renzo Sarabia i va entrar Jesús Vázquez. És l'últim canvi que va fer el València. Renzo Sarabia, entra Jesús Vázquez al terreny de xoc. Es va jugar a cama canviada, que ella continua a l'esquerra, ara Jesús va passar a la dreta. I estem ja en els dos últims minuts.
0: Bien, Renzo,
1: dos
0: bien.
1: Últims minuts.
0: Bien, hijo, bien, Renzo.
1: Del set que ha fechit l'àrbitre, vinga, que estén tocant en la punta des d'ells la victòria. Ara n'hi ha que defensar més que mai, vinga, no n'hi ha que baixar els braços, no n'hi ha que rendir-se, n'hi ha que lluitar fins al final. És l'Atleti Bilbao, el que juga és Vivian, el que té la pilota. Vivian buscant el passe a Mikel Vesga. Mikel Vesga, Vivian va penjar el baló, el penja, el va a la pilota amunt, la treta i César Targa. La pilota, la tocat ahí. Era Gallao, Luis Rioja. Luis, el que la toca y es córner. Se lamenta Luis Rioja per tocar y se baló que anata córner. Que va Traoré. L'Atleti Bilbao, ese córner. Cuidado, la pilota amunt. L'atleta y Guido. Guido que lleva esa pilota. Corre. Ahí Luis Rioja per hacerse en el baló. Que recupera una otra vuelta l'Atleti Bilbao. Ojo, este viene el segundo final. Desea que afeche el árbitro. La pilota se va a ir fuera, Venga.
0: Así
1: ya está. Vinga, que això ja està, queden segons. Això ja està. Se van a complir els 100 minuts d'afegit. Des del temps extra i el València va aconseguir una victòria que pot ser vital, que pot ser importantíssima per la permanència, per la salvació, per la tranquil·litat, pels 42 punts. Sí, senyor, per assaltar de nou Samamés, que feia molt de temps que el València no guanyava. Setanç, pues tot això està aconseguint en este dia, en este diumenge 10 de maig. Ve el balón amunt, la lluita, la disputa, Aurixa pilota, que vol allunyar l'Atleti Bilbao, va Guido Rodríguez, arriba Sadik, Sadik per a Ramazzani, a veure Ramazzani que trata d'arribar al tall en defensa, això ja està, alçada tota la banqueta el València, té que pitar ja, el temps ja està complit, ja passen 30 segons del temps complit, així, en Sant Mamés, va guanyar el València, va sumar una victòria vital per la permanència, 3 punts d'ors, 42 punts per a estar molt més tranquils en este final de temporada. Ahí está Jesús Vázquez aguantant la pilota, el canterà el València, Jesús, el balón eixit, es banda, però està ja complit, passa ja un minut dels 7 d'afegit, reclamant l'hora ja, els jugadors del València. A l'àrbitre, ahí está el final, ahí está el final, ahí está el final, ahí está el final, ahí está el final, la victoria vital, importantísima para el Valencia, para colocarse en 42 puntos. Yo creo que es virtualmente la permanencia, es la tranquilidad para los tres últimos partidos de Liga, en un partido muy serio que ha fet el Valencia, así al estadio de San Mamés, guanyant-li a la Atleti Bilbao, que estava jugant-se Europa, assaltant de nou la catedral, després de 7 anys que el València no guanyava, ha tornat a guanyar amb el gol de Sadik, amb el 0-1, sí senyor, el València suma 42 punts, el València està molt més tranquil, el València pràcticament està salvat, és una permanència virtual, però avui n'hi havia que sumar 3 punts, i el València els ha sumat en un molt bon partit en Sant Mamés. Amb un València sempre, sí senyor. Ahí estan els nostres, se'n van a eixe cantó. Als més de 300 aficionats valencianistes per a donar-los les gràcies, per a celebrar en eixe esta important victòria, sí senyor, que ens dona molta tranquil·litat. 42 punts que poden valdre una permanència per al València.
2: Pues el València, que per fi 7 anys després ha guanyat així en Sant Mamés. Menos mal, perquè mos feia falta com l'aigua a un ànec, perquè vamos, de perdre este partit hagués plantat a falta de 3 jornades a 2 puntes del descens un, i rivals molt complicats, Rayo Vallecano Mestalla a domicili contra la Real Societat i l'últim partit contra el campió, segurament, encara que no sé matemàtic, el Barça. Sense cap dubte, pues 3 punts molt necessaris en ese gol de Umar Sadik, el València que se'n va als 42 punts ara mateix. Rayo Vallecano, Osasuna i València està en esa posició número 12. Estem a 5 del descens per...
0: Podemos.
2: No per jugar. Ricardo, una valoració d'este partit.
0: Volvemos a recuperar los puestos que hemos perdido por los resultados de los demás, ¿no? Pero sobre todo darle la importancia que tiene el resultado, porque sin lugar a dudas, y a expensas ya de lo que hagan los demás, hemos cumplido con nuestra obligación, que era ganar nosotros, y además encima en un partido tremendamente complicado, en un escenario en los que muy pocos equipos suelen puntuar, aun a pesar de que el Athletic esté como esté, todo lo que tú quieras. Pero los que estábamos abajo éramos nosotros, y este triunfo le va a dar mucho aire al equipo, mucho, muchísimo. Y sobre todo la tranquilidad a la gente para que el jueves, el día del Rayo, se certifique de alguna manera ya la tranquilidad para todo el año.
2: Bueno, te vaig a dir més, és el rècord de l'Atlètic Club en derrotes. 17 derrotes de l'Atlètic Club esta temporada, però en Sant Mamés han encadenat 7 en esta. És segurament la pitjor xifra en molts anys de l'Atlètic Club. I el València, que ha contribuït a esta xifra, en l'Atlètic Club que perd i se partit que estaven peleant-se per Europa, barallant per Europa.
0: Mira,
2: les imatges que veiem en la televisió, és lo bonico. És lo bonico
0: del futbol.
2: Un vestuari que ha patit i patís molt per la situació de l'equip, que no ens oblidem que encara que aconseguim aquesta permanència, pues l'equip sempre vol anar molt més damunt, perquè som el València Club de Futbol, però dins de lo que
0: sí,
2: cap,
0: senyor.
2: Pues te lleves un pes de damunt.
0: Tu senyor, tu lo has dicho. Hoy el València ha sido lo más parecido a lo que ha sido el València siempre. Un equipo aguerrido, serio, duro, que ha sabido luchar, que ha sabido pelear el partido, que bueno, que más allá de que hayan tenido muchas o pocas posibilidades y oportunidades, pues bueno, ha sido ese equipo aguerrido, ese equipo duro que no te deja jugar, contra el que nadie le gusta jugar, y lógicamente, pues bueno, la victoria es más importante de lo que todo el mundo pueda creer. Y porque a mí te digo una cosa, a mí el partido del jueves me daba un miedo horroroso.
2: Pero
0: horroroso.
2: A mí, honestamente, vamos, estaba a temorir porque el Rayo Vallecano en cara tendría un partido más antes de esa final de Conference League. Y yo creo, Ricardo, que al ser jornada intersemanal, Iñigo.

I nosaltres sortirem en temps de l'amor. Love Time, la formació DC10. Abans, recordem, sonava Nothing For Me, Paul Droid, Club Blunders.

I continuem al començament del programa d'este territori Remember. Hem obert la carpeta, fem un scroll i hem trobat aquest tema que es fa anomenar Jam, Jam, Jam. Abans sonava Lonely Mint, Cold Screams.

El Segment Day 2024, Zombie Body. Cosetes que se van incorporant que en un paridat ja seran Remember, música del record. Si t'acabes d'incorporar, les salutacions codíssimes del vostre amic Javi Vipassi, que el de Youth, Spy, TRM.

Senyors i senyors, amics, amigues, xiquets i xiquetes, no tenim temps per a més. En uns minutets ja s'acaba lo que se dava. S'acaba una nova edició del Territori Remember, presentada per un servidor. Sempre molt agraït que estigues allà al costat de l'aparell radiofònic. Avui en dia, escolta-ho conforme avui, és internet, noves tecnologies. L'ho dit, agraïdíssim que estigues allà. Les salutacions cordialíssimes de

0: Si coneixes Estam i està el tram.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballato. I està l'has cantato.
2: Falta un tobogán al pobre home.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.